0: Josu, d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir-se bé. Imagina.
2: Súbeme la radio.

0: Ràdio.
1: Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

0: Radio.
1: You're way too beautiful, girl.
0: Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
2: La millor música
0: per sentir.

0: Μπουζού. D'ahir i d'avui. I ara avui estem tu, tu, tu, tu, tu. Passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Radio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Radio.
1: La millor música.
0: Per sentir-se bé. Imagina.
2: Que vivo en la luna, quiero darte.

0: d'avui i d'ahir.
1: S'escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches sin velar.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir-se

0: major d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música. Per sentir.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi tu, de pim-pam, emporta't un Seat. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un Seat amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte, right now.
2: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller, a Vinaròs i Tortosa.
3: La vida son moments. Y al Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits. I els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i, de fons, el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
4: L'estiu a Tortosa sona a jazz.
5: Arriba la 33a edició de la Mostra de Jazz de Tortosa.
4: Dominic Miller, guitarra, acompanyant d'Sting l'1 de juliol.
5: Alfredo Rodríguez, amb el seu power trio, el 7 de juliol.
4: Kenny Garrett, el saxofonista de Miles Davis, el 10 de juliol. O un final de festa amb el millor homenatge a Amy Winehouse l'11 de juliol, entre molts d'altres.
5: No t'ho perdis. Tasta, sent, viu el jazz.
4: Del 26 de juny a l'11 de juliol farem que la ciutat soni com mai.
5: Entrades i programació a jazztortosa.com.
4: Imagina Ràdio, emissora oficial.
0: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models sub d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
2: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
3: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
2: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
3: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
2: Aquesta primavera, fes la teua.
4: La revista Obesity Surgery analitza una enquesta a 150 cirurgians bariàtrics europeus. El 81% utilitzen la nova banda gàstrica ajustable com a solució definitiva del problema de l'obesitat.
5: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
4: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
6: Dissabte 18 de juliol a Masdenverge, nit de l'humor. Miqui de Cai, el comedian gadità, torna a Masdenverge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10:30 de la nit, al pavelló poliesportiu de Masdenverge, nit de l'humor amb Miqui de Cai i Xavier del Tell. Entrades a ebretiquet.cat.
7: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
3: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
2: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
3: JMS Vehicles Industrials.
4: L'amor per la natura es demostra cuidant, regant i també reciclant. Ara Estil t'ho posem molt fàcil. Vine amb les teves piles o bateries usades a la teva botiga especialista Estil i les reciclem amb Ecopiles. I a més, t'emportes un regal segur. Recicla amb Estil i dona vida a la natura. T'esperem a
5: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
6: Imagina Ràdio.
0: Imagina Ràdio.

0: Bon dia, són les 8 del matí.
1: Sona lo despertador, lo pares. Torna a sonar, lo tornes a parar, et despertes, vas a la dutxa, et fas un cafè, esmorzes. La vida al matí pot ser molt dura, però Imagina Ràdio tenim la solució. De bon matí, amb Imma Rastrero. Desperta't amb els èxits més importants dels 80 fins a l'actualitat i l'última hora informativa de les Terres de l'Ebre. De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí a Imagina Ràdio. De bon matí, Imagina Ràdio.

0: Superstar de Jamila, d'aquesta, de Jamelia, d'aquesta manera hem començat avui el De Bon Matí i són les 8 i 4 minuts.
1: De Bon Matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
0: I com deia, les 8 i 4 minuts i aquí estem un dia més, avui començant aquest dimecres, que mira, mitja, meitat de setmana mateix, de setmana... de setmana laboral, podríem dir, per a nosaltres, i primer dia del mes de juliol. Així que hem passat ja mig any, exactament, mig 2026. Avui comença, pues, exacta i concretament, la segona meitat. Mira, una informació que si no hi havies caigut, pues que ja la tens. Que et servirà per a algo? Pues jo diria que no. Però mira, escolta, tu, jo te l'he donat que això de moment és gratis. Avui al De Bon Matí parlarem de festes majors, perquè ja comencen, bueno, ja han començat, fa dies, les festes majors a pobles, però ara diràs que comença com la seguida aquella, no? Que quan s'acaben unes se solapen amb les següents, i aquesta setmana, concretament demà, comencen les festes majors a Roquetes, així que avui en parlarem aquí al De Bon Matí. Més coses, perquè també tindrem la cançó en català, resultats de sortejos, tindrem l'informatiu amb Andrea Maqueda per posar-nos al dia i ens posarem també al dia del que passa fora del nostre territori amb els titulars en portada. Tot això acompanyat i mesclat amb la millor música des d'ara i fins les 9 i mig. Així que no marxis perquè són les 8 i 5 minuts i mig i comença el De Bon Matí.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, De Bon Matí. A Imagina Ràdio.
0: Oprah Winfrey deia que la passió és energia i aconsellava sentir la potència que ve de centrar-se en allò que fa sentir viu.
1: De Bon Matí, Imagina Ràdio.
0: De seguida recordem la Amy Winehouse, però abans tenim amb nosaltres Antonio Orozco. La cançó es diu Hoy Será. Són les 8 i 6, si t'acabes d'incorporar. Molt bon dia.

0: La millor música
1: per sentir-se bé.
0: De bon matí. Imagina Ràdio.

món. Comencem amb la portada del periòdico. Diu, urbanitzacions de Barcelona inhabitables sumen gairebé 2.000 llicències d'obra. Les comarques amb més autoritzacions són Osona, el Maresme i el Baix Llobregat. La Diputació detecta que 61 ajuntaments de la província han validat en l'última dècada permisos per construir en àrees que no tenen serveis com subministraments d'aigua, asfaltat o clavegueram. També es fa referència a l'entrevista que ha concedit al mitjà Emiliano García Page, president de Castella-La Mancha, que declara, entre altres coses, que el partit té més de 120 imputats. Diu, no som responsables de res. Més temes, Sagrada Família...

0: Tribunal de Justícia de la Unió Europea a la regularització de persones migrades. El govern reclama gestionar el servei avant per doblar els viatges de tren. El jutge acorda fer una còpia del mòbil de la vídua d'Andic. Anem ara a la portada de La Vanguardia. El Suprem obre la porta a dur la regularització de persones migrants al Tribunal de Justícia de la Unió Europea i és que el tribunal qüestiona que respecti el dret europeu mentre el govern accelera l'aplicació. El fiscal situa l'exministre Fernández Díaz en l'origen del cas Kitchen i és que el fiscal considera que l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, va ser el màxim responsable de la captació del xofer de Bárcenas per sostreure-li informació perjudicial per al PP. Mario Conde, Isabel Pantoja i més gent coneguda a la llista de morosos que creix en deute es va publicar ahir mateix. Recordem que en aquesta llista es publiquen les persones o empreses que deuen més de 600.000 euros. Més coses. La terapeuta dels Andic dilueix les sospites i és que el jutjat de Martorell, que investiga la mort d'Isaac Andic, ahir va viure una jornada de molta expectació pel pas d'alguns testimonis i especialment de Maria Júlia, que és la terapeuta d'Andic, i el seu fill Jonathan, imputat per l'homicidi del seu pare. La terapeuta va respondre durant 3 hores a totes les preguntes sobre la complicada relació dels Andic i va sortir sense cap tipus de càrrec. La primera cisma en streaming de l'Església i és que els lefebrians preveuen ordenar avui 4 bisbes sense mandat pontifici. Pobresa a Espanya diu que el 12% de les famílies tenen problemes per poder menjar. Alerta taronja en aquest inici de juliol amb una altra pujada de les temperatures. A la portada del diari Ara, el Suprem dubta que la regularització de persones migrants sigui legal. El tribunal obre la porta a elevar a la justícia europea una norma que ha generat més d'un milió de sol·licituds. El govern espanyol anuncia un pla de 500 milions per reforçar la integració de persones estrangeres. Escala xenòfoba a Sud-àfrica, el grup anti-immigració Mark and Mark i el partit de l'oposició Action SA va fixar ahir com a data límit perquè les persones emigrades de manera irregular, que estan en situació irregular, abandonin Sud-àfrica, on des de fa setmanes han imposat el clima de violència xenòfoba. Revés a Trump, avala el dret de la ciutadania per naixement i és que el Suprem ratifica que les persones nascudes a Estats Units són ciutadans de ple dret. La jutgessa descarta per ara investigar la terapeuta dels Andy que els excursionistes van trobar Jonathan en xoc i bloquejat, diu que. A la portada del diari de Tarragona, per acabar el repàs a la premsa més general, diu que el port endureix el control per reduir els coloms. La nova normativa busca una efectivitat real per fer front a aquesta plaga. A la Terra Alta regula l'accés als seus espais naturals per aquest estiu. Guerra oberta entre Prat i Salut en el judici del cas Innova. Tarragona activa l'operatiu Tour de cara a l'etapa de diumenge. Sobre regionals, diu més trens des de Tarragona cap a Reus i Tortosa en el mapa ferroviari de 2040. I un apunt esportiu, concretament del Nàstic, de Xisco Campos, que debutarà contra el Saragossa en el nou estadi. Diu que el Reus s'estrenarà a casa davant de l'Osasuna Promeses. I anem ara a les portades esportives. El Mundo Deportivo diu els reptes de Laporta. Avui iniciarà el seu tercer mandat presidencial amb la presa de possessió i encararà importants desafiaments de futur. Diu acabar l'Spotify Camp Nou i construir el nou Palau, guanyar la Champions o reflotar el bàsquet són alguns dels seus reptes. Més coses. També es parla sobre l'Atlético de Madrid. Diu Grimaldo ja és roig i blanc fins a 2030 per 15 milions. En tennis, que ara s'està efectuant la competició de Wimbledon, diu Serena Williams reapareix amb derrota als 44 anys. A la portada de l'esport diu adeu Ansu, el fill prodigi, diu. El futbolista posa fi a la seva etapa al Barça després de que el Mónaco va anunciar el seu fitxatge, pel que el club blaugrana ingressarà un total d'11 milions d'euros. També cal dir que també es parla sobre la Roja, sobre la selecció. El vestuari digereix les desmesurades crítiques rebudes després de la fase de grups. Diu la Roja picada i llesta per a Àustria. Cal dir que es juguen... que avui es juga a Anglaterra i Congo a les 6 de la tarda i que hi va haver partits com, per exemple, Països Baixos, Marroc, Alemanya, Paraguai, Costa Marfil, Noruega. Van quedar els dos primers 1-1 i l'últim 1-2 a favor de Noruega. I també parla sobre que s'ha presentat ja la nova samarreta del Barça per a 2026-2027 en un acte a l'edifici MACBA de Barcelona. I acabem amb la portada de l'esportiu Tot teu, diu el titular. Joan Laporta pren possessió avui com a president del Barça després de la transició entre el triomf electoral i el final de curs liderada per Rafa Juste. Culminar les obres de l'Spotify Camp Nou i l'Espai Barça és un dels reptes principals del seu quart mandat que expirarà l'any 2031. També es parla sobre MotoGP a l'esportiu, diu el millor retorn d'Àlex Márquez. Yamaha confirma que Àlex Rins no continuarà el 2027. I acabem parlant de Wimbledon de tenis. Paula Badosa eliminada per Emma Navarro en el seu debut.
1: De bon matí. Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Reciclatge Forés, servei de lloguer de contenidors, transport i gestió de tot tipus de residus, tant per particulars com per empreses. Paguem al moment per la ferralla, metalls, coures, aluminis. Si vols donar de baixa el teu vehicle, a Reciclatge Forés som centre homologat per la DGT i el centre del polígon de Campredó, servei de lloguer de magatzems vigilats, espais per estacionar i hivernar caravanes, remolcs, embarcacions, camions i tràilers. Informa't al 977 511 493.
2: Els olis de la denominació d'origen del Baix Ebre Montsià són el resultat d'una tradició mil·lenària i d'un territori únic.
3: Elaborats amb varietats autòctones com la morruda, la sevillenca i la farga, ofereixen un sabor equilibrat i autèntic que enriqueix qualsevol plat.
2: Oli denominació d'origen protegida. Oli del Baix Ebre Montsià.
3: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
4: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossend Margalef.
5: A mi me la dona per ser molt fort.
6: A Rossend Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops. Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns, estem al Perelló. Polígon industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirossend.com.
7: Rossend Margalef, la mel de casa.
0: Imma Rastrero, de bon matí. Imagina Ràdio.
8: Ja arribem a les 8 i mitja, arribem a hora d'informatiu i ho fem amb la música de Texas. La cançó es diu Say What You Want.

0: Marrastrero, de Bon Matí. Imagina Radio. Imagina.
1: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
2: Bé, són les 8:30 del matí, és hora d'informatiu i hora també de donar la benvinguda a la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
3: Molt bon dia.
2: Els Mossos investiguen la punxada de rodes d'una vintena de cotxes a Tortosa la matinada de dilluns.
3: Tots els vehicles afectats estaven estacionats al carrer València i a la Rambla Pompeu Fabra del barri de Ferreries. Tres dels propietaris ja han presentat la denúncia als Mossos i es preveu que s'hi afegeixin més en els pròxims dies. Segons la versió d'alguns testimonis, els fets haurien tingut lloc durant la nit, ja que els vehicles es trobaven en bon estat quan els van aparcar la nit del diumenge, però tenien les rodes punxades a primera hora del matí de dilluns.
2: El Servei d'Atenció Integral del Montsià impulsa a la fresca una iniciativa de sensibilització sobre diversitat i convivència.
3: Coincidint amb la commemoració del Dia Internacional per l'Alliberament LGTBI el passat dilluns, es va presentar la campanya audiovisual a la fresca al Consell Comarcal del Montsià. La iniciativa, impulsada pel SAI, utilitza les tradicionals converses a la fresca com a fil conductor per reflexionar sobre la convivència i reivindicar uns pobles més oberts, inclusius i respectuosos amb la diversitat. La peça ha comptat amb la col·laboració de l'artista multidisciplinar Abel Olivares.
2: I en agenda, les cases d'Alcanar reivindica el llegat de les dones marineres amb Dones i Mar.
3: Del 9 al 12 de juliol, el municipi acollirà una nova edició de Dones i Mar, una cita que commemora el paper de les dones vinculades al món mariner i la memòria de les remendadores. El programa inclou una fira artesana, demostració d'oficis tradicionals, tavernes marineres, música i activitats participatives. Entre les novetats destaquen la inauguració d'una escultura dedicada a les remendadores, la presentació d'un mural commemoratiu i un nou taller per aprendre l'ofici de remendar xarxes, amb l'objectiu de preservar este patrimoni per a les noves generacions.
2: I pel que fa al temps i temperatures, Andrea, com ho tindrem avui?
3: Avui dimecres ens despertem amb un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures baixen lleugerament. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 23 graus, mentre que les màximes arribaran als 31, 34, 36 i 37 graus a les hores centrals.
2: Molt bé, Andrea, moltes gràcies. Ens trobem en un ratet exactament a les 9 del matí. Eh?
3: Fins després.
4: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
5: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
4: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
5: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
4: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
0: De Bon Matí, Imagina Ràdio.

0: madre de José Elson, el canto del loco. De seguida escoltarem el tema Everybody's Changing de Kane, però abans fem una petitíssima pausa.
1: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
2: Si ets professional de la construcció a Materials Gisbert, tenim l'experiència, les eines i els materials. Sempre amb estoc i amb càrrega ràpida. Som especialistes en paleteria, tabiqueria seca, ferreteria i interiorisme. T'oferim una àmplia gamma de morters tècnics, sistemes d'impermeabilització, ceràmiques, perfileria i aïllaments. I recorda, t'ho portem on necessitis amb els nostres camions grua. Visita'ns a materialsgisbert.com. La qualitat i el servei amb les millors condicions. Materials Gisbert, el teu magatzem per la construcció. Estem a Tortó i Vilaseca.
3: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona. La xarxa que ens uneix.
4: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa. Entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de Bon Matí, a Imagina Ràdio.

0: dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio.
1: Bé, i ara marxem cap a Roquetes perquè estan ja a tocar les festes majors. Comencen demà mateix i estaran fins al dia 11, així que hi ha dies per a visitar Roquetes, per a gaudir de les seues festes i de les activitats que han programat, que, bueno, que ara mos ho contaran. Per parlar de les festes de Roquetes d'este 2026, tenim en natros al regidor de festes de Roquetes, Cisco Oller. Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: I també al president del patronat de festes de Roquetes, Juan Carlos Sangres.
3: Molt bon dia.
1: Sangres o Sangre...
3: Sangres,
1: ho he dit bé, sí, val, és que a vegades en això dels noms i cognoms, veritat, és algo que sí, sí, sí. Molt bé, bueno, anem a parlar de la festa major, òbviament, del 2 a l'11, una feinada prèvia. No sé si voleu parlar una mica d'esta feina prèvia, perquè poc se'n parla.
2: Sí, això patronat.
4: Bueno, és una feina molt prèvia, però també és una feina que no la fem en 15 dies. Vull dir, quan s'acabaran les festes el dia 12, el dia 13, ja fem balanç i ja comencem a treballar per a la festa major del 27. Vull dir, tenim tot un any per a començar treballant, matisant, escoltant les demandes i rectificant si alguna cosa no surt bé.
1: Claro, és que, o sigui, a mi m'agrada destacar-ho això, no? Perquè al final és el que diem, veiem la festa, veiem el que surt bé, el que no, però no veiem tota la feina de detrás, vull dir que està bé parlar-ne. A mi almenys m'agrada, la veritat.
4: Bueno, i per a no veure's és la gent que hi ha detrás, perquè al final aquí la cara visible sempre és ajuntament, patronat, les entitats que també mos ajuden molt a fer esta programació, però bueno, aquí hi ha una brigada municipal, hi ha tots els treballadors i funcionaris de l'Ajuntament, la policia local, vull dir, tots volem anar de festa, però tots volem tindre una seguretat i una neteja de carrers i que no es noti que estem en festa major.
1: Claro, claro, que sí, que es noti només en la festa, en l'ambient,
4: sí,
1: no? Exacte. Molt bé. Molt bé, les festes majors de Roquetes són una combinació entre tradició, cultura, oci, són 11 dies, hi ha moltes activitats, entre elles hi ha novetats, a mi m'agradaria parlar ara de les novetats, si us sembla.
2: Bé, les novetats són, per exemple, que cada vegada més se fan més actes solidaris a les festes de Roquetes i això també és una cosa a destacar. En este cas, no només l'ofrena com a acte solidari que es fa fent tots els anys, sinó, per exemple, l'exposició d'enguany, l'exposició de festes, és una exposició solidària on hi haurà una venda de fotografies de Paco Bolunya, és a dir, que les fotos que hauran exposades se vendran i que serviran per a finançar Càritas. També els veterans del futbol, també tots els diners que recolliran de l'entrada serà per a Càritas. També hi haurà un bingo solidari per a els xiquets per a l'àrea pediàtrica de l'Hospital Verge de la Cinta. Després també del concert dels xiquets, que és l'Atrapa Somnis, el grup Atrapa Somnis, també l'entrada anirà per Sant Joan de Déu. És a dir, destaquem això.
1: Claro.
2: Que este vessant més solidari també de les festes de Roquetes.
1: Molt bé. Bueno, un vessant solidari i que dius ho destaquem, però és que s'ha de destacar, crec
2: sí,
1: jo,
2: sí,
1: no?
2: Sí,
1: que és
2: no
1: important.
2: Tot és festa, sinó que
1: claro,
2: també hi ha solidaritat i civisme.
1: Claro, molt bé. Hi ha més coses, perquè també bueno, hem de parlar del cartell, que aquest any bueno, gira al voltant, com gira moltes coses, sobretot al nostre territori, no? Al voltant de l'eclipsi solar del 12 d'agost. Llavors, com s'ha integrat l'eclipsi a la festa?
2: De dues maneres. Una, perquè tenim l'Observatori de l'Ebre, que en este cas és referent a nivell d'estudi del Sol ja des de fa més de 100 anys i que, per tant, serà un lloc d'estudi privilegiat per a l'eclipsi que ens vindrà al mes d'agost. D'aquí que primera cosa a destacar. I segona, que el pregoner de festes majors és el Tomàs Molina, meteoròleg de TV3, que també, en este cas, com a científic i físic, que és, també lliga en el tema de les festes de Roquetes, lligat en el tema solar.
1: Molt bé. Hi ha molts actes, n'hi ha dels que s'han fet sempre. Sí, claro, quants n'hi ha més o menys,
4: eh? Bueno, doncs estem parlant que entre les que organitzen les entitats i el patronat passem de 150 actes.
1: Claro, estem dient, dius, passem de 150 actes durant 11 dies.
2: 11 dies.
1: 11 dies.
2: Sí.
1: Això es diu ràpid.
2: Més de 10 actes per dia.
1: És que, claro, després ha de descansar uns dies també. Però, bueno, això ja quan arriba, eh? Anem a pams. Un dels actes més esperats, pel que em comenta gent de Roquetes, és el Cossoiris.
4: Bueno, no? El Cossoiris l'esperen la gent de fora que ve a veure-les, però qui més ho esperen són aquells que fa 7 o 8 mesos que ja estan treballant.
1: És que, claro, sé que és el que parlàvem abans, la feina que hi ha detrás, i, claro, crear una carrossa per a... És que damunt se curra molt tot.
4: Molt, vull dir, a Roquetes hi ha hagut moltíssima tradició de, durant molts anys, i un nivell molt, molt, molt alt, molt. Vull dir, cada any te sorprenen més el nivell del Cossoiris, i no només és treball. Vull dir, el Cossoiris al final el que fa és germanor entre colles, entre amics, entre pares, entre els més minuts, els més grans. Tenen excuseta per a quedar, parlar, fer algun soparet. Vull dir, aquí comença la veritat festa. La veritable festa ja comença aquí.
1: Bueno, i hem de dir també que no només el Cossoiris, però potser el Cossoiris és una de les activitats aquelles que, com dius tu, no, que al final uneix generacions, mm-hmm, no, per a fer exactament lo mateix, que aquí no hi ha diferenciacions entre edats ni res. Vull dir, cada les colles, no sé quanta gent hi ha per colla aproximadament, però que hi ha gent de totes les edats que estan, pues, això, mesos treballant i pensant què faran, com ho faran, i després, pues, aquells dies, bueno, que també...
2: Pensa que... si són una voltant de 25 carrosses, no, Juan Carlos, sí, fica una mitja de menys 200-250 persones, 8 o 10 persones,
4: sí,
2: per carrossa.
4: Sí, hi ha una carrossa que són 21 famílies.
1: Famílies. No persones, famílies. No persones.
2: I sense comptar les de les pubilles i hereus, que aquí, sí, n'hi van un munt de gent dalt de les carrosses estes. Pues potser estem parlant de 300 persones.
1: Sí, sí. Que esteu ràpid, això.
2: Sí,
1: eh?
2: Sí.
1: Però, clar, és el que diem, si al final té tanta tradició i a la gent li agrada tant, és algo tan esperat, pues ja està molt bé. Molt bé, sobre activitats, algunes a destacar?
2: A destacar? Home, nosaltres destacaríem totes, perquè totes són importants, però...
1: Però clar, si hem de dir ara les, sí, 10, 11 dies,
2: mira,
1: potser no acabem.
2: Les mitjades populars. El sopar de la cabra, que el que venen al voltant de 3.000 persones, 3-4.000...
4: Sí, 3.500 racions se cuinen.
1: Ostres.
2: I... Uh-huh. Després també la paella. Després se pot dir el menú?
4: Sí, claro que sí.
1: És
4: que,
1: claro.
4: No ho sé ningú, això.
2: Bueno, és igual, les menjades populars. Així cadascú té la sorpresa.
1: És que jo crec que al nostre territori, ja només, sí, pel producte,
2: sí, sí,
1: eh? Mos agrada.
2: Sí,
1: les,
2: claro,
1: les menjades populars,
2: clar,
1: en general.
2: Que si no, diuen que menjant i bevent se coneix la gent.
1: Claro.
4: I no hi ha sentit, a cap festa que organitzes, mm, ja a nivell particular que no hi hagi una bona menjada.
1: És veritat.
4: Bueno, i el beure fresquet.
1: Claro, i sí, en esta calor.
2: Sí, però la gent se pensa que això de les menjades populars a les festes és una cosa de fa poc, no? Això, tota la vida que s'han fet festes majors, se feia, sí, que es feia el recapte, que anaven, mm, a buscar la capta, que d'aquí ve el nom de recapte, quan se feien... los balls, bueno, les festes típiques dels que duren dos o tres dies fa més de 100 anys, que anaven a la gaita del tabal per les cases,
1: sí,
2: a buscar, i la gent, pues, un donava una cola, l'altre dos tomates, l'altre no sé què, i de la capta feien lo recapte, i llavors allò convidaven a tothom. Pues bueno, pues ja es,
1: claro,
2: feien les menjades populars llavors. El que passa que ara s'han sofisticat, perquè evidentment els productes són diferents i les maneres de cuinar-ho també. Però,
1: claro, és veritat, és diferent, però és algo de tota la vida,
2: exacte,
1: no? I que ha anat evolucionant, òbviament,
2: exacte,
1: sinó malament,
2: sí,
1: també. Vale, vosaltres sou de Roquetes los dos, per tant,
2: sí,
1: i vos sentiu molt Roquetes. M'agradaria que em diguésseu què és allò que no pot fer mai falta a una festa major de Roquetes.
2: Lo bon ambient.
1: Bueno, una bona, sí, resposta.
4: Sí. Bueno, jo al final, lo que no pot fer falta a unes festes de Roquetes és el bon ambient se crea, vull dir, se crea. Jo destacaria, i no és que faci que falta, és la manera que tenim el nostre jovent. Vull dir, tenim 28 colles, parlem d'una massa social de més de 600 persones, en un civisme exemplar. Que a vegades, no sé, els fiquen una etiqueta que no pertoca. Vull dir,
1: aquí,
4: jovent...
1: Aquí volia arribar jo ara, en el que has dit.
4: Jovent, civisme, pues Roquetes ho té. I no és perquè ho diguéssim nosaltres, que som roqueteros, però mos costa a Cisco i a mi que hi ha moltes reunions en els cossos de seguretat i Mossos d'Esquadra en el nostre alcalde Ivan, i mos feliciten cada any, no per festes majors, sinó per totes les festes que organitzem al rany de l'any, que no tenim ni
2: no
4: una
2: tenim,
4: incidència
2: no tenim
4: ni tenim
2: ni
4: cap problema. I això, pues, és de
1: més
4: de
1: un goig.
2: Sí, sí.
4: Quan
1: és un
4: fan
1: goig.
4: Algo mal fet, se'ls ho ha de dir, però quan no ho fan, pues, també s'ha de recalcar.
1: Claro que sí, és que a vegades el que dius tu, no? I vull dir, al final s'etiqueta els joves com a que... parlant malament,
2: sí, sí,
1: i com ho diem aquí col·loquialment, com a que no tenen res al cap,
2: sí,
1: i no,
2: sí,
1: és així.
2: No, no, no, no, no, no, no.
1: Vull dir que al final és una minoria, el que passa que les minories fan soroll, però bueno, en este cas s'ha de destacar, òbviament, lo positiu. Per acabar, m'agradaria que tiréssiu a l'aire una invitació, perquè segur que hi ha algú que no ha anat mai a cap acte de les festes de Roquetes.
2: Pues ell s'ho perd, és el moment ara, enguany, d'aprofitar, de vindre la festa major, que hi ha actes per a tots els tipus, per a tota la classe de gent, i que s'ho passaran la mar de bé, en ball, menjades, activitats, en actes més protocolaris, actes culturals, vull dir, que hi ha de tot. Que agafen, que si no tenen el programa que entiguin a la web de l'Ajuntament, que allí trobaran tota la informació del que es fa dia per dia i hora per hora, festes majors, i veuran que durant aquests 11 dies Roquetes és un no parar.
1: Molt bé.
4: Bueno, jo voldria dir que si es fan unes festes majors no és perquè no sapiguéssim què fer, no és perquè l'Ajuntament digui bueno, és que té una maleta de diners que no sap què fer-lo. Si fem unes festes majors és perquè són necessàries, necessitem desconnectar, necessitem parar, i més avui en dia que diràs que portem dos marxes més llargues del que pertoca. Jo, si fos metge, un dels medicaments que receptaria serien les festes majors. Poder riure, disfrutar, fer tertúlia en amics i família, que a vegades doncs, no podem fer-ho, i disfrutar. Roquetes és una ciutat oberta, no fa indiferent a ningú, com que només cal que vinguésseu, disfrutésseu i us ho passéssiu bé.
1: Molt bé. Pues ja queda tot dit, crec, i si falta algo en saber, pues com has dit tu, Cisco, que web de l'Ajuntament de Roquetes i a consultar totes les activitats. Cisco, Juan Carlos, moltes gràcies per acompanyar-nos i bones festes.
2: Gràcies a vosaltres.
4: Gràcies a vosaltres.
0: Fins a les 9:30 de Bon Matí a Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Atenció, Tortosa! El gran Fofito i Mònica Aragón arriben amb el seu espectacle Viva el Circo! Trapecistes, pallassos, làsers del futur i com a convidades especials les guerreres K-pop! Del 25 de juny al 5 de juliol sota la nostra gran carpa climatitzada instal·lada al costat del pavelló firal de Remolins. Entrades a vivaelcirco.com
2: i a tuktuk.cat.
3: La calor apreta i apreta. I tu ja no aguantes més. Tranquil. A Instal·lacions Sebastián tenim el control. Aires condicionats d'última generació, silenci total, màxima potència, baix consum i control wifi. I ara, amb la promoció d'Endesa, instal·lació inclosa des de només 989 euros i possibilitat de finançament. Instal·lacions Sebastián. Troba'ns a Santa Bàrbara o al 977-718725. Aquest estiu, el confort el tries tu.
4: L'estiu a Tortosa sona a jazz.
5: Arriba la 33a edició de la Mostra de Jazz de Tortosa.
4: Artistes internacionals, concerts familiars, jam session, techno jazz.
5: Més de 30 concerts als restaurants participants i cuina cajun amb producte local dins de les jornades Delta a Delta.
4: No t'ho perdis. Tasta, sent, viu el jazz.
5: Del 26 de juny a l'11 de juliol farem que la ciutat soni com mai.
4: Entrades i programació a jazztortosa.com. Imagina Ràdio, emissora oficial.
0: Bon matí. Imagina Ràdio.
6: I de seguida, en poc més de 3 minuts, arribem ja a les 9 del matí. Arribem a l'hora punta i a hora d'informatiu. Escoltem així la música del Simply Red. La cançó es diu Stars.

0: Bon matí. Imagina Ràdio.
1: Únic, s'escriu amb H o sense H?
2: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es.
3: Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
4: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
5: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
6: Ves hora punta, són les 9 del matí, hora d'informatiu i hora també de saludar la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
7: Bon dia, Inma.
6: Els Mossos investiguen la punxada de rodes d'una vintena de cotxes a Tortosa la matinada de dilluns.
7: Tots els vehicles afectats estaven estacionats al carrer València i a la Rambla Pompeu Fabra, al barri de Ferreries. Tres dels propietaris ja han presentat la denúncia als Mossos i es preveu que s'hi afegeixin més en els pròxims dies. Segons la versió d'alguns testimonis, els fets haurien tingut lloc durant la nit, ja que els vehicles es trobaven en bon estat quan els van aparcar la nit del diumenge, però tenien les rodes punxades a primera hora del matí del dilluns.
6: El Servei d'Atenció Integral del Montsià impulsa a la Fresca una iniciativa de sensibilització sobre diversitat i convivència.
7: Coincidint amb la commemoració del Dia Internacional per l'Alliberament LGTBI+, el passat dilluns, es va presentar la campanya audiovisual a la Fresca al Consell Comarcal del Montsià. La iniciativa, impulsada pel SAI, utilitza les tradicionals converses a la Fresca com a fil conductor per reflexionar sobre la convivència i reivindicar uns pobles més oberts, inclusius i respectuosos amb la diversitat. La peça ha comptat amb la col·laboració de l'artista multidisciplinar Abel Olivares.
6: I en agenda, les cases d'Alcanar reivindica el llegat de les dones marineres amb Dones i Mar.
7: Del 9 al 12 de juliol, el municipi acollirà una nova edició de Dones i Mar, una cita que commemora el paper de les dones vinculades al món mariner i la memòria de les remendadores. El programa inclou una fira artesana, demostracions d'oficis tradicionals, tavernes marineres, música i activitats participatives. Entre les novetats, destaquen la inauguració d'una escultura dedicada a les remendadores, la presentació d'un mural commemoratiu i un nou taller per atendre l'ofici de remendar xarxes, amb l'objectiu de preservar este patrimoni per a les noves generacions.
8: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
9: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MOL, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
8: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
9: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
8: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
0: De bon matí, Imagina Ràdio.
10: Les clíniques dentals Ebre Clínic Tortosa, Montsià Amposta i Azahar Vinaròs t'ofereixen el temps.
6: I Andrea, pel que fa al temps i temperatures, com ho tindrem avui?
7: Avui dimecres ens hem despertat amb un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures baixen lleugerament. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 23 graus, mentre que les màximes arribaran als 31, 34, 36 i 37 graus a les hores centrals.
6: Molt bé, doncs Andrea, moltíssimes gràcies. Que passes molt bon dia. Fins demà.
7: Molt bon dia.
6: I recorda que si vols siguis tan informat, informada, cada hora apunta, tindràs el bollet informatiu a Imagina Ràdio. I si no, a més, també pots connectar-te durant les 24 hores del dia per ampliar informació a través d'imaginaradio.cat.
11: Ei, què et passa? Fas mala cara.
12: No me'n parlis, no estic d'humor. Estic de vacances i tinc un mal de queixals horrorós.
11: Jo tinc la solució. A Clínica Dental Ebre Clínic, a l'Avinguda Catalunya 28 de Tortosa. A Clínica Dental Montsià, a l'Avinguda La Ràpita 197 d'Amposta. I a Clínica Dental Azahar, plaça 3 Reis 22 de Vinaròs. Saben que el dolor dental no fa vacances. Per això estan oberts tot l'estiu. Truca'ls, t'agafaran d'urgència.
12: M'has salvat la vida.
0: De bon matí, Imagina Ràdio. De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí. A Imagina Ràdio.
13: A Fusteria Rupere som fabricants i ho fem a mida. A Fusteria Rupere ens adaptem a tu i t'oferim la cançó en català.

0: I la cançó en català avui aquí al De Bon Matí, La Fúmiga, amb Gràcies per tant, la cançó amb la que el passat octubre ens anunciaven la seva retirada del panorama musical. Així que d'aquesta manera direm adeu a La Fúmiga, amb cançons pues, com aquesta, que ens quedaran sempre al record. Gràcies per tant, ens diuen en aquest últim single.
1: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. T'ho estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries, Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
2: De Bon Matí, Imagina Ràdio.
0: I tenim ara a Rosalía, escoltem La Perla.

0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
1: I ara mateix el que anem a fer és una ullada a alguns dels resultats dels sortejos efectuats ahir dimarts. Comencem amb la 649. La combinació guanyadora ha estat la formada pel 9, el 17, el 20, el 39, 44 i 47. El complementari el 15 i reintegrament el número 6. Els números de l'Euromilions han estat l'1, el 8, el 37, el 44 i el 48. Les estrelles, la 2 i la 6. A la Bonoloto, el 6, el 17, el 33, el 39, 43 i 47 conformen la combinació guanyadora. El complementari ha estat el 29 i reintegrament el 2. Els números del trio han sigut el 5, el 3 i el 6 i finalment el cupó diari de l'11. El número premiat ahir dimarts és el 70.567 i la sèrie, la 16.
0: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9:30.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
2: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
1: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
2: JMS Vehicles Industrials.
3: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
4: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossend Margalef.
5: Avi, m'he de donar per ser molt fort.
6: A Rossend Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops... Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns. Estem al Perelló. Polígon industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirossend.com.
7: Rossend Margalef, la mel de casa.
0: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9:30.

0: faro de luna, levantaremos al sol. Sintonitzes Imagina Ràdio, escoltes el de Bon Matí i ara anem a fer un repàs a les activitats, així que anem a per l'agenda.
1: De Bon Matí, Imagina Ràdio.
0: Bé, com dèiem fa un moment, pues, anem a fer un repàs a les activitats demà per l'agenda i comencem amb avui dimecres, que tindrà lloc la ruta que uneix Tortosa, música i paisatge urbà a través de tres figures claus del patrimoni tortosí català. Serà de la mà de Toni Gallardo i es diu Protofest, Pedrell, Canalda, La Monte de Grinyón, tres wagnerians de Tortosa. Això serà a les 7 del vespre, l'inici a l'exterior de l'Escola de Música de Tortosa. El divendres dia 3 de juliol, inauguració de l'exposició Matrix Cultura 2050 Terres de l'Ebre. A les 12 del migdia, a la Biblioteca Marcelí Domingo de Tortosa. També hi haurà Dance Beach per ballar i divertir-se als capvespres a la platja a partir d'aquest divendres i durant tots els divendres de juliol i agost a la platja de l'Alguer de l'Ametlla de Mar i serà a les 6 de la tarda. El divendres també, concert de l'Orquestra Filarmònica de Cambra de Colònia amb repertori de Vivaldi, Mozart, Tchaikovsky i Sarasate a les 9 de la nit a l'Auditori Sixto Mir de la Ràpita. Cal dir que la venda d'entrades per a aquests concerts, per a aquest concert, és a través de Noticumi. El dissabte dia 4 de juliol hi ha moltes activitats. Anem a destacar-ne algunes d'elles. Mira, per una banda, tindrà lloc el Tardeo Arrampat a partir de les 7 i mitja al Passeig Manuel Pallarès d'Horta de Sant Joan i també el festival Toca amb Territori, amb concert Tots els colors del mar i Àlex de amb Debussy amb Clara Santacana a les 8 del vespre a la plaça Sant Pere de les Cases d'Alcanar amb entrada gratuïta. També és una activitat gratuïta a l'Escova Tega, amb el cor de cambra Noctes, que sota la direcció de Josep Vila i Casanyes oferirà un concert vocal al voltant de la figura del Madrigal. Serà a les 8 del vespre al Centre Cultural de Magatzem de Rita d'Escó. El diumenge dia 5 de juliol, jornada de portes obertes a la Casa dels Gegants de Tortosa, a les 12 del migdia a la llotja del Parc Municipal de Tortosa. Cal dir també que els dies 2, 3 i 9 de juliol se celebren les jornades historiogràfiques de la 29a Festa del Renaixement. Serà l'aula didàctica del Museu de Tortosa. Per informació, agenda.tortosa.cat. Els dies 3 i 4 de juliol, trobada poètica Univers a Benifallet amb lectura de poemes, espai expositiu, projeccions, cabaret poètic, presentacions de llibres, recital, vermut literari, informació a turismebenifallet.cat. Del 2 al 11 de juliol, festes majors a Roquetes, informació i programa a roquetes.cat. I cal dir també que s'està celebrant i es podrà gaudir fins a l'11 de juliol la 33a mostra de Jazz Tortosa i que tota la programació la trobaràs a jazztortosa.com. Cal dir també que les entrades als concerts de pagament es poden adquirir a través de tuktuk.cat.
1: Notícies. Actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De Bon Matí, Imagina Ràdio.
0: I de seguida arribem ja a les 9 i mitja del matí i posem el punt i final al De Bon Matí avui dimecres. Marxem amb la música de Pink i recordem la seva cançó Try, un dels seus grandíssims èxits. Com et deia, així arribem al punt i final. Ens trobem demà dijous a les 8 i desitjo que passes molt bon dia. Adéu-siau.

0: Imagina Ràdio.
1: A partir d'ara, 30 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Els Mossos investiguen la punxada de rodes d'una vintena de cotxes a Tortosa la matinada de dilluns. Tots els vehicles afectats estaven estacionats al carrer València i a la Rambla Pompeu Fabra, al barri de Ferreries. Tres dels propietaris ja han presentat la denúncia als Mossos i es preveu que se n'afegeixin més en els pròxims dies. Segons la versió d'alguns testimonis, els fets haurien tingut lloc durant la nit, ja que els vehicles es trobaven en bon estat quan els van aparcar el diumenge a la nit, però tenien les rodes punxades a primera hora del matí del dilluns. El Servei d'Atenció Integral del Montsià impulsa a La Fresca, una iniciativa de sensibilització sobre diversitat i convivència. Coincidint amb la commemoració del Dia Internacional per l'Alliberament LGTBI+, el passat dilluns, es va presentar la campanya audiovisual a La Fresca al Consell Comarcal del Montsià. La iniciativa, impulsada pel SAI, utilitza les tradicionals converses a La Fresca com a fil conductor per reflexionar sobre la convivència i reivindicar uns pobles més oberts, inclusius i respectuosos amb la diversitat. La peça ha comptat amb la col·laboració de l'artista multidisciplinar Abel Olivares. I en agenda, les cases d'Alcanar reivindica el llegat de les dones marineres amb Dones i Mar. Del 9 al 12 de juliol, el municipi acollirà una nova edició de Dones i Mar, una cita que commemora el paper de les dones vinculades al món mariner i la memòria de les remendadores. El programa inclou una fira artesana, demostracions d'oficis tradicionals, tavernes marineres, música i activitats participatives. Entre les novetats destaquen la inauguració d'una escultura dedicada a les remendadores, la presentació d'un mural commemoratiu i un nou taller per aprendre l'ofici de remendar xarxes, amb l'objectiu de preservar este patrimoni per a les noves generacions.
0: Repsol t'ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui dimecres ens hem despertat amb un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures baixen lleugerament. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 23 graus, mentre que les màximes arribaran als 31, 34, 36 i 37 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
2: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
3: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
2: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
2: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
0: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio. D'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
5: La millor música
4: per sentir

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: El Circo del Miedo ha arribat a Tortosa. Forma part de l'espectacle i sigues testimoni d'increïbles i perillosos actes de terror immersiu del 26 de juny al 4 de juliol. Sota la gran carpa maleïda climatitzada instal·lada a l'Avinguda de Remolins. Tortosa. Compra ja les teves entrades a elcircodelmiedo.com. T'hi atreveixes?
2: I també pots aconseguir les teves entrades a tuktuk.cat.
3: Vols treballar colze a colze amb braços robòtics i robots mòbils autònoms? A l'Institut Montsià d'Amposta ja et pots inscriure al curs d'especialització en robòtica col·laborativa, on aprendràs a muntar, posar en marxa i dur a terme el manteniment d'aquests sistemes de la mà de professorat expert a través de metodologies actives i col·laboratives i pràctiques en empreses. Més informació a la web de l'Institut Montsià.
4: Dissabte 18 de juliol a Masdenverge, Nit de l'Humor. Miqui de Cai, el comediant gadità, torna a Masdenverge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10:30 de la nit, al pavelló poliesportiu de Masdenverge, Nit de l'Humor amb Miqui de Cai i Xavier del Tell. Entrades a ebretiquet.cat.
5: Si el teu negoci no s'atura, la teva furgoneta tampoc pot fer-ho. A Volkswagen Mercamotor Tortosa tenim la Volkswagen Crafter, la furgoneta pensada per als professionals que necessiten màxima capacitat, fiabilitat i rendiment en el seu dia a dia. I ara, atenció, disposem d'unitats limitades en estoc amb entrega immediata i condicions irrepetibles. No esperis mesos. Puja avui mateix a la teva nova Volkswagen Crafter. T'esperem a Volkswagen Mercamotor Tortosa.
6: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977 588 200. A Tortosa, sempre al teu servei.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
2: L'estiu a Tortosa sona a jazz.
3: Arriba la 33a edició de la Mostra de Jazz de Tortosa.
2: Dominic Miller, guitarra, acompanyant d'Sting l'1 de juliol.
3: Alfredo Rodríguez, amb el seu Power Trio, el 7 de juliol.
2: Kenny Garrett, el saxofonista de Miles Davis, el 10 de juliol. O un final de festa amb el millor homenatge a Amy Winehouse l'11 de juliol, entre molts d'altres.
3: No t'ho perdis. Tasta, sent, viu el jazz.
2: Del 26 de juny a l'11 de juliol farem que la ciutat soni com mai.
3: Entrades i programació a jazztortosa.com.
2: Imagina Ràdio, emissora oficial.
4: L'amor per la natura es demostra cuidant, regant i també reciclant. Ara Estil t'ho posem molt fàcil. Vine amb les teves piles o bateries usades a la teva botiga especialista Estil i les reciclem amb Ecopiles. I a més, t'emportes un regal segur. Recicla amb Estil i dona vida a la natura. T'esperem a
5: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
6: La vida son momentos y al Hotel Flamingo de la Ampolla son especialistas en crearlos. Vine al restaurante del mar del Hotel Flamingo y gaudeix de la nostra terrassa totes les nits y els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i de fons el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
7: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
8: Bon dia!
7: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
9: Imagina Ràdio.

0: Són les 11.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. Els Mossos investiguen la punxada de rodes d'una vintena de cotxes a Tortosa la matinada de dilluns. Tots els vehicles afectats estaven estacionats al carrer València i a la Rambla Pompeu Fabra, al barri de Ferreries. Tres dels propietaris ja han presentat la denúncia als Mossos i es preveu que se n'afegeixin més en els pròxims dies. Segons la versió d'alguns testimonis, els fets haurien tingut lloc durant la nit, ja que els vehicles es trobaven en bon estat quan els van aparcar el diumenge a la nit, però tenien les rodes punxades a primera hora del matí del dilluns. El Servei d'Atenció Integral del Montsià impulsa a la Fresca, una iniciativa de sensibilització sobre diversitat i convivència. Coincidint amb la commemoració del Dia Internacional per l'Alliberament LGTBI+, el passat dilluns, es va presentar la campanya audiovisual a la Fresca al Consell Comarcal del Montsià. La iniciativa, impulsada pel SAI, utilitza les tradicionals converses a la Fresca com a fil conductor per reflexionar sobre la convivència i reivindicar uns pobles més oberts, inclusius i respectuosos amb la diversitat. La peça ha comptat amb la col·laboració de l'artista multidisciplinar Abel Olivares. I en agenda, les cases d'Alcanar reivindica el llegat de les dones marineres amb Dones i Mar. Del 9 al 12 de juliol, el municipi acollirà una nova edició de Dones i Mar, una cita que commemora el paper de les dones vinculades al món mariner i la memòria de les remendadores. El programa inclou una fira artesana, demostracions d'oficis tradicionals, tavernes marineres, música i activitats participatives. Entre les novetats destaquen la inauguració d'una escultura dedicada a les remendadores, la presentació d'un mural commemoratiu i un nou taller per aprendre l'ofici de remendar xarxes, amb l'objectiu de preservar este patrimoni per a les noves generacions. I pel que fa al temps, avui dimecres ens hem despertat amb un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures baixen lleugerament. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 23 graus, mentre que les màximes arribaran als 31, 34, 36 i 37 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
1: Imagina Radio.
3: Imagina Radio.
4: Imagina Radio.

0: Radio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Mama, papa, ja has vist el forn, el pastís ja està.
2: Que bé, quina olor més bona.
3: Així dona gust estar a casa, tots junts.
4: Hi ha cases que simplement s'habiten i d'altres que et fan sentir part d'alguna cosa més. A Més que Arquitectura, creem espais pensats per compartir. Oberts, lluminosos i plens de vida. Perquè una llar no és només on vius, és on t'hi sents bé. En família. Més que Arquitectura, Avinguda Cristòfol Colom 10, Tortosa, o a mésquearquitectura.com.
5: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
6: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
7: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini cada any, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert cada any, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
8: Imagina Ràdio.

0: Són les 12. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Els alcaldes del Baix Ebre rebutgen els objectius del Pla Ter i reclamen un repartiment equilibrat de les renovables. El Consell d'Alcaldies reclama que este repartiment es faci de manera ordenada, equilibrada i respectuosa a tota Catalunya i que tots els municipis hi contribueixin, sobretot les zones on la implantació de renovables és inexistent. Tant el Consell Comarcal com els ajuntaments presentaran al·legacions per demanar més veu i participació en la planificació i que el repartiment d'instal·lacions es revise cada 5 anys per evitar massificar alguns municipis i comarques. L'Agència de Desenvolupament del Montsià posa en marxa un cicle de seminaris sobre intel·ligència artificial a les empreses del territori. Les sessions es faran els dies 8, 9 i 15 de juliol al Consell Comarcal del Montsià i combinaran formació teòrica amb un taller pràctic. L'objectiu és donar a conèixer eines i estratègies perquè pimes i microempreses puguin aplicar la IA per millorar la productivitat, automatitzar processos i reforçar la seva competitivitat. Per a inscriure's, les empreses interessades poden emplenar el formulari habilitat o contactar amb l'Agència de Desenvolupament del Montsià per correu o WhatsApp, recursos disponibles a la seva web. I en agenda, les arts renaixentistes centraran les jornades historiogràfiques que precediran la Festa del Renaixement de Tortosa. Les sessions, que se celebraran els dies 2, 3 i 9 de juliol al Museu de Tortosa, estan dedicades a les arts renaixentistes del segle XVI i abordaran aspectes com l'arquitectura, l'escultura, la literatura i la impremta, amb la participació de diversos historiadors i especialistes. Les jornades serviran d'avançada de la 29a Festa del Renaixement, que tindrà lloc del 16 al 19 de juliol. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures baixen lleugerament. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 23 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a Masdenverge, 34 a Batea, 36 a Benifallet i 37 graus a Benissanet. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
0: Imagina Radio.
2: Imagina Radio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
2: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furlai, Alea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
1: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
3: El pa amb tomata de penjar, les amanides, la paella o fideuà, l'escalivada, l'esqueixada, les carns o el pop a la brasa exigeixen un raig daurat d'oli d'oliva verge per potenciar el seu sabor. El trobaràs als supermercats de Catalunya. Millora qualsevol plat amb un oli saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolell i Freginals. El sabor de la nostra terra.
4: La vida son moments y al Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i de fons el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
5: Fazzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fazzini. 977 70 12 57. Fazzini.net.
6: Si quan penses en reformes et sona així...
7: Obres, obres, obres!
6: És perquè encara no coneixes We Obres. A We Obres ens encarreguem de tot. Des de feines de paleta fins a instal·lacions d'electricitat, fontaneria i climatització. Tant per la teva llar com per al teu negoci, gestionem cada detall amb una excel·lent relació qualitat-preu. I tant les obres com el manteniment el realitzem amb el nostre propi equip. WeObres.com. We Obres. Construïm els teus somnis.

0: Imagina Ràdio.
1: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.
2: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: es la una.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. Els alcaldes del Baix Ebre rebutgen els objectius del Pla Ter i reclamen un repartiment equilibrat de les renovables. El Consell d'Alcaldies reclama que este repartiment es faci de manera ordenada, equilibrada i respectuosa a tota Catalunya i que tots els municipis hi contribueixin, sobretot les zones on la implantació de renovables és inexistent. Tant el Consell Comarcal com els ajuntaments presentaran al·legacions per demanar més veu i participació en la planificació i que el repartiment d'instal·lacions es revise cada 5 anys per evitar massificar alguns municipis i comarques. L'Agència de Desenvolupament del Montsià posa en marxa un cicle de seminaris sobre intel·ligència artificial a les empreses del territori. Les sessions es faran els dies 8, 9 i 15 de juliol al Consell Comarcal del Montsià i combinaran formació teòrica amb un taller pràctic. L'objectiu és donar a conèixer eines i estratègies perquè pimes i microempreses puguin aplicar la IA per millorar la productivitat, automatitzar processos i reforçar la seva competitivitat. Per a inscriure's, les empreses interessades poden emplenar el formulari habilitat o contactar amb l'Agència de Desenvolupament del Montsià per correu o WhatsApp, recursos disponibles a la seva web. I en agenda, les arts renaixentistes centraran les jornades historiogràfiques que precediran la Festa del Renaixement de Tortosa. Les sessions, que se celebraran els dies 2, 3 i 9 de juliol al Museu de Tortosa, estan dedicades a les arts renaixentistes del segle XVI i abordaran aspectes com l'arquitectura, l'escultura, la literatura i la impremta, amb la participació de diversos historiadors i especialistes. Les jornades serviran d'avançada de la 29a Festa del Renaixement, que tindrà lloc del 16 al 19 de juliol. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures baixen lleugerament. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 23 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a Masdenverge, 34 a Batea, 36 a Benifallet i 37 graus a Benissanet. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.
4: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: Imagina Radio.
1: La radio musical de les Terres de l'Ebre.
2: La mau que és un escàndol. Llamar punk i ja es poden no te bàndol. Sense pijama.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: La calor apreta i apreta. I tu ja no aguantes més. Tranquil. A Instal·lacions Sebastián tenim el control. Aires condicionats d'última generació, silenci total, màxima potència, baix consum i control wifi. I ara amb la promoció d'Endesa, instal·lació inclosa des de només 989 euros i possibilitat de finançament. Instal·lacions Sebastián. Troba'ns a Santa Bàrbara o al 977-718725. Aquest estiu, el confort el tries tu.
2: L'estiu a Tortosa sona a jazz.
3: Arriba la 33a edició de la Mostra de Jazz de Tortosa.
2: Artistes internacionals, concerts familiars, jam session, techno jazz.
3: Més de 30 concerts als restaurants participants i cuina cajun amb producte local dins de les jornades Delta a Delta.
2: No t'ho perdis. Tasta, sent, viu el jazz.
3: Del 26 de juny a l'11 de juliol farem que la ciutat soni com mai.
2: Entrades i programació a jazztortosa.com. Imagina Ràdio, emissora oficial.
4: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
5: La vida son moments y al Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i, de fons, el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
6: La millor música
7: per sentir.

0: Són les 2.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Junts reclama un pla integral per reorganitzar la sanitat a les Terres de l'Ebre. En una interpel·lació al ple del Parlament, la diputada Irene Negre ha reivindicat un model que permeti unificar, redistribuir i ampliar recursos i una redistribució dels nivells assistencials per garantir l'equitat dels serveis del territori. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha defensat que el sistema sanitari ebrenc està en procés de transformació amb la integració dels diferents dispositius dins de Salut Terres de l'Ebre, així com amb el reforç de l'atenció primària i les inversions en la xarxa hospitalària. Dalmau ha assegurat que el futur hospital universitari es declararà projecte estratègic. Amposta aprova una modificació pressupostària de 102.000 euros per completar la remodelació de l'avinguda Santa Bàrbara. El ple també ha aprovat un préstec de 3,5 milions d'euros per finançar diverses inversions municipals, entre les quals les primeres actuacions del Pla de Barris, i s'han validat les instruccions del Servei de Platges per al 2026. En l'apartat de mocions, el plenari ha donat suport a la implantació del tren tram a les Terres de l'Ebre i ha aprovat per unanimitat la proposta per millorar el carril bici de la Via Verda de la Vall de Zafán al seu pas pel municipi. El Delta Chamber Music Festival reunirà una vintena dels millors instrumentistes del món en 10 municipis de les Terres de l'Ebre. El certamen se celebrarà del 20 de juliol al 2 d'agost i es programaran concerts de cambra, individuals i diversos tallers. L'edició d'enguany girarà al voltant del concepte carrusel i incorporarà músics de corda, vent fusta, vent metall, percussió, piano i veu. Els participants faran una residència artística que desplegarà concerts exclusius per l'edició d'enguany. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel serè i que es mantindrà així durant tota la jornada. Avui les temperatures continuen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 23 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 33 graus a Masdenverge i Batea, 36 a Vinebre i 38 graus a Benifallet. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Radio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Dissabte 18 de juliol a Masdenverge, nit de l'humor. Miqui de Cai, el comediant gadità, torna a Masdenverge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10:30 de la nit, al pavelló poliesportiu de Masdenverge, nit de l'humor amb Miqui de Cai i Xavier del Tell. Entrades a ebretiquet.cat.
2: És or en estat líquid. Or pel seu color, pel seu aroma i or per a la salut. És equilibrat i l'essència de la dieta mediterrània. Iberolei, l'oli d'oliva verge extra de la cooperativa Montebre de Santa Bàrbara. Iberolei, l'oli afruitat per consumir en cru. Amb denominació d'origen protegida Baix Ebre Montsià.
3: Atenció, Tortosa! El gran Fofito i Mònica Aragón arriben amb el seu espectacle Viva el Circo! Trapecistes, pallassos, làsers del futur i com a convidades especials, les guerreres K-pop! Del 25 de juny al 5 de juliol sota la nostra gran carpa climatitzada instal·lada al costat del pavelló firal de Remolins. Entrades a vivaelcirco.com
4: i a tuktuk.cat.
5: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
6: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
5: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
6: JMS Vehicles Industrials.
0: Imagina Ràdio.
7: Imagina Ràdio.

0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

0: Són les 3. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Junts reclama un pla integral per reorganitzar la sanitat a les Terres de l'Ebre. En una interpel·lació al ple del Parlament, la diputada Irene Negre ha reivindicat un model que permeti unificar, redistribuir i ampliar recursos i una redistribució dels nivells assistencials per garantir l'equitat dels serveis del territori. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha defensat que el sistema sanitari ebrenc està en procés de transformació amb la integració dels diferents dispositius dins de Salut Terres de l'Ebre, així com amb el reforç de l'atenció primària i les inversions en la xarxa hospitalària. Dalmau ha assegurat que el futur hospital universitari es declararà projecte estratègic. Amposta aprova una modificació pressupostària de 102.000 euros per completar la remodelació de l'avinguda Santa Bàrbara. El ple també ha aprovat un préstec de 3,5 milions d'euros per finançar diverses inversions municipals, entre les quals les primeres actuacions del Pla de Barris, i s'han validat les instruccions del Servei de Platges per al 2026. En l'apartat de mocions, el plenari ha donat suport a la implantació del tren tram a les Terres de l'Ebre i ha aprovat per unanimitat la proposta per millorar el carril bici de la Via Verda de la Vall de Zafán al seu pas pel municipi. El Delta Chamber Music Festival reunirà una vintena dels millors instrumentistes del món en 10 municipis de les Terres de l'Ebre. El certamen se celebrarà del 20 de juliol al 2 d'agost i es programaran concerts de cambra, individuals i diversos tallers. L'edició d'enguany girarà al voltant del concepte carrusel i incorporarà músics de corda, vent fusta, vent metall, percussió, piano i veu. Els participants faran una residència artística que desplegarà concerts exclusius per l'edició d'enguany. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel serè i que es mantindrà així durant tota la jornada. Avui les temperatures continuen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 23 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 33 graus a Masdenverge i Batea, 36 a Vinebre i 38 graus a Benifallet. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
2: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
3: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.
5: Smile. Let me see you dance, babe.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: L'amor per la natura es demostra cuidant, regant i també reciclant. Ara, Estil, t'ho posem molt fàcil. Vine amb les teves piles o bateries usades a la teva botiga especialista Estil i les reciclem amb Ecopiles. I a més, t'emportes un regal segur. Recicla amb Estil i dona vida a la natura. T'esperem a
2: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
3: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
4: L'autoplàstia és la cirurgia que corregeix les orelles prominents. Es realitza amb anestèsia local i la tècnica dependrà de cada cas en concret.
5: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
4: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
6: Vols treballar colze a colze amb braços robòtics i robots mòbils autònoms? A l'Institut Montsià d'Amposta ja et pots inscriure al curs d'especialització en robòtica col·laborativa, on aprendràs a muntar, posar en marxa i dur a terme el manteniment d'aquests sistemes de la mà de professorat expert a través de metodologies actives i col·laboratives i pràctiques en empreses. Més informació a la web de l'Institut Montsià.
7: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència.

0: Són les 4. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Els alcaldes del Baix Ebre rebutgen els objectius del Pla Ter i reclamen un repartiment equilibrat de les renovables. El Consell d'Alcaldies reclama que este repartiment es faci de manera ordenada, equilibrada i respectuosa a tota Catalunya i que tots els municipis hi contribueixin, sobretot les zones on la implantació de renovables és inexistent. Tant el Consell Comarcal com els ajuntaments presentaran al·legacions per demanar més veu i participació en la planificació i que el repartiment d'instal·lacions es revise cada 5 anys per evitar massificar alguns municipis i comarques. L'Agència de Desenvolupament del Montsià posa en marxa un cicle de seminaris sobre intel·ligència artificial a les empreses del territori. Les sessions es faran els dies 8, 9 i 15 de juliol al Consell Comarcal del Montsià i combinaran formació teòrica amb un taller pràctic. L'objectiu és donar a conèixer eines i estratègies perquè pimes i microempreses puguin aplicar la IA per millorar la productivitat, automatitzar processos i reforçar la seva competitivitat. Per a inscriure's, les empreses interessades poden emplenar el formulari habilitat o contactar amb l'Agència de Desenvolupament del Montsià per correu o WhatsApp, recursos disponibles a la seva web. I en agenda, les arts renaixentistes centraran les jornades historiogràfiques que precediran la Festa del Renaixement de Tortosa. Les sessions, que se celebraran els dies 2, 3 i 9 de juliol al Museu de Tortosa, estan dedicades a les arts renaixentistes del segle XVI i abordaran aspectes com l'arquitectura, l'escultura, la literatura i la impremta, amb la participació de diversos historiadors i especialistes. Les jornades serviran d'avançada de la 29a Festa del Renaixement, que tindrà lloc del 16 al 19 de juliol. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures baixen lleugerament. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 23 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a Masdenverge, 34 a Batea, 36 a Benifallet i 37 graus a Benissanet. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Ràdio. Imagina. Everybody get up.

0: Rojo, d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se bé. Imagina.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Dissabte 18 de juliol a Mas d'en Verge, nit de l'humor. Miqui de Cai, el comediant gaditat, torna a Mas d'en Verge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10:30 de la nit, al pavelló poliesportiu de Mas d'en Verge, nit de l'humor amb Miqui de Cai i Xavier del Tell. Entrades a ebretiquet.cat. L'estiu a Tortosa sona a jazz.
2: Arriba la 33a edició de la Mostra de Jazz de Tortosa.
1: Dominic Miller, guitarra, acompanyant d'Sting l'1 de juliol.
2: Alfredo Rodríguez, amb el seu Power Trio, el 7 de juliol.
1: Kenny Garrett, el saxofonista de Miles Davis, el 10 de juliol. O un final de festa amb el millor homenatge a Amy Winehouse l'11 de juliol, entre molts d'altres.
2: No t'ho perdis. Tasta, sent, viu el jazz.
1: Del 26 de juny a l'11 de juliol farem que la ciutat soni com mai.
2: Entrades i programació a jazztortosa.com.
1: Imagina Ràdio, emissora oficial.
3: El Circo del Miedo ha arribat a Tortosa. Forma part de l'espectacle i sigues testimoni d'increïbles i perillosos actes de terror immersiu del 26 de juny al 4 de juliol. Sota la gran carpa maleïda climatitzada instal·lada a l'Avinguda de Remolins. Tortosa. Compra ja les teves entrades a elcircodelmiedo.com. T'hi atreveixes?
4: I també pots aconseguir les teves entrades a tuktuk.cat.
1: La vida son moments y al Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i de fons el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
0: Imagina Radio.
5: Imagina Radio.

0: Són les 5.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bona tarda. Els alcaldes del Baix Ebre rebutgen els objectius del Pla Ter i reclamen un repartiment equilibrat de les renovables. El Consell d'Alcaldies reclama que este repartiment es faci de manera ordenada, equilibrada i respectuosa a tota Catalunya i que tots els municipis hi contribueixin, sobretot les zones on la implantació de renovables és inexistent. Tant el Consell Comarcal com els ajuntaments presentaran al·legacions per demanar més veu i participació en la planificació i que el repartiment d'instal·lacions es revise cada 5 anys per evitar massificar alguns municipis i comarques. L'Agència de Desenvolupament del Montsià posa en marxa un cicle de seminaris sobre intel·ligència artificial a les empreses del territori. Les sessions es faran els dies 8, 9 i 15 de juliol al Consell Comarcal del Montsià i combinaran formació teòrica amb un taller pràctic. L'objectiu és donar a conèixer eines i estratègies perquè pimes i microempreses puguin aplicar la IA per millorar la productivitat, automatitzar processos i reforçar la seva competitivitat. Per a inscriure's, les empreses interessades poden emplenar el formulari habilitat o contactar amb l'Agència de Desenvolupament del Montsià per correu o WhatsApp, recursos disponibles a la seva web. I en agenda, les arts renaixentistes centraran les jornades historiogràfiques que precediran la Festa del Renaixement de Tortosa. Les sessions, que se celebraran els dies 2, 3 i 9 de juliol al Museu de Tortosa, estan dedicades a les arts renaixentistes del segle XVI i abordaran aspectes com l'arquitectura, l'escultura, la literatura i la impremta, amb la participació de diversos historiadors i especialistes. Les jornades serviran d'avançada de la 29a Festa del Renaixement, que tindrà lloc del 16 al 19 de juliol. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel serè que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures baixen lleugerament. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 23 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 31 graus a Masdenverge, 34 a Batea, 36 a Benifallet i 37 graus a Benissanet. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.
4: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
5: La millor música per sentir-se bé.
3: Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
3: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
4: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
3: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
4: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
3: Aquesta primavera, fes la teua.
5: Vols treballar colze a colze amb braços robòtics i robots mòbils autònoms? A l'Institut Montsià d'Amposta ja et pots inscriure al curs d'especialització en robòtica col·laborativa, on aprendràs a muntar, posar en marxa i dur a terme el manteniment d'aquests sistemes de la mà de professorat expert a través de metodologies actives i col·laboratives i pràctiques en empreses. Més informació a la web de l'Institut Montsià.
6: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa. Entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
7: La rinoplàstia és la cirurgia que modifica la forma del nas i és un dels procediments més freqüents. Indicada tant per als que cerquen una millora estètica com per als que tenen problemes respiratoris.
8: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
7: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
9: Imagina Ràdio. D'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
0: La millor música
9: per sentir-se

0: Són les 6.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Junts reclama un pla integral per reorganitzar la sanitat a les Terres de l'Ebre. En una interpel·lació al ple del Parlament, la diputada Irene Negre ha reivindicat un model que permeti unificar, redistribuir i ampliar recursos i una redistribució dels nivells assistencials per garantir l'equitat dels serveis del territori. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha defensat que el sistema sanitari ebrenc està en procés de transformació amb la integració dels diferents dispositius dins de Salut Terres de l'Ebre, així com amb el reforç de l'atenció primària i les inversions en la xarxa hospitalària. Dalmau ha assegurat que el futur hospital universitari es declararà projecte estratègic. Amposta aprova una modificació pressupostària de 102.000 euros per completar la remodelació de l'avinguda Santa Bàrbara. El ple també ha aprovat un préstec de 3,5 milions d'euros per finançar diverses inversions municipals, entre les quals les primeres actuacions del Pla de Barris, i s'han validat les instruccions del Servei de Platges per al 2026. En l'apartat de mocions, el plenari ha donat suport a la implantació del tren tram a les Terres de l'Ebre i ha aprovat per unanimitat la proposta per millorar el carril bici de la Via Verda de la Vall de Zafán al seu pas pel municipi. El Delta Chamber Music Festival reunirà una vintena dels millors instrumentistes del món en 10 municipis de les Terres de l'Ebre. El certamen se celebrarà del 20 de juliol al 2 d'agost i es programaran concerts de cambra, individuals i diversos tallers. L'edició d'enguany girarà al voltant del concepte carrusel i incorporarà músics de corda, vent fusta, vent metall, percussió, piano i veu. Els participants faran una residència artística que desplegarà concerts exclusius per l'edició d'enguany. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè i les temperatures han continuat a l'alça. De cara a demà dijous tindrem un cel serè durant tot el dia arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran semblants. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: A Materials Gisbert som el teu showroom d'interiorisme. Descobreix més de 1.000 metres quadrats d'exposició amb les últimes tendències en ceràmiques, parquets, cuines i banys, ja siguin elements decoratius, accessoris, aixetes o mobles de bany i cuina. T'oferim assessorament expert del nostre personal amb l'experiència de més de 60 anys i les marques més innovadores del sector. Visita'ns a materialsgisbert.com. Estem a Tortosa i Vilaseca. Materials Gisbert. La qualitat i el disseny amb les millors condicions.
2: Fetzini esdeveniments i carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fetzini. 977 70 12 57. Fetzini.net.
3: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que ens uneix.
4: Imagina Radio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
2: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. T'ho estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
3: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferrer.

0: Ferreries, a Tortosa.
1: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com.

0: Majo, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Són les 7. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Junts reclama un pla integral per reorganitzar la sanitat a les Terres de l'Ebre. En una interpel·lació al ple del Parlament, la diputada Irene Negre ha reivindicat un model que permeti unificar, redistribuir i ampliar recursos i una redistribució dels nivells assistencials per garantir l'equitat dels serveis del territori. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha defensat que el sistema sanitari ebrenc està en procés de transformació amb la integració dels diferents dispositius dins de Salut Terres de l'Ebre, així com amb el reforç de l'atenció primària i les inversions en la xarxa hospitalària. Dalmau ha assegurat que el futur hospital universitari es declararà projecte estratègic. Amposta aprova una modificació pressupostària de 102.000 euros per completar la remodelació de l'avinguda Santa Bàrbara. El ple també ha aprovat un préstec de 3,5 milions d'euros per finançar diverses inversions municipals, entre les quals les primeres actuacions del Pla de Barris, i s'han validat les instruccions del Servei de Platges per al 2026. En l'apartat de mocions, el plenari ha donat suport a la implantació del tren tram a les Terres de l'Ebre i ha aprovat per unanimitat la proposta per millorar el carril bici de la Via Verda de la Vall de Zafán al seu pas pel municipi. El Delta Chamber Music Festival reunirà una vintena dels millors instrumentistes del món en 10 municipis de les Terres de l'Ebre. El certamen se celebrarà del 20 de juliol al 2 d'agost i es programaran concerts de cambra, individuals i diversos tallers. L'edició d'enguany girarà al voltant del concepte carrusel i incorporarà músics de corda, vent fusta, vent metall, percussió, piano i veu. Els participants faran una residència artística que desplegarà concerts exclusius per l'edició d'enguany. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè i les temperatures han continuat a l'alça. De cara a demà dijous tindrem un cel serè durant tot el dia arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran semblants. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: Matachinchan.
1: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
2: Multiòpticas presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòpticas.
3: A Tortosa, Multiòpticas. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòpticas.com.
4: Si el teu negoci no s'atura, la teva furgoneta tampoc pot fer-ho. A Volkswagen Mercamotor Tortosa tenim la Volkswagen Crafter, la furgoneta pensada per als professionals que necessiten màxima capacitat, fiabilitat i rendiment en el seu dia a dia. I ara, atenció, disposem d'unitats limitades en estoc amb entrega immediata i condicions irrepetibles. No esperis mesos. Puja avui mateix a la teva nova Volkswagen Crafter. T'esperem a Volkswagen Mercamotor Tortosa.
5: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb Posta i Vinarost, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
6: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calain, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista, amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
7: Imagina Ràdio.

0: ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: La calor apreta i apreta. I tu ja no aguantes més. Tranquil. A Instal·lacions Sebastián tenim el control. Aires condicionats d'última generació, silenci total, màxima potència, baix consum i control wifi. I ara amb la promoció d'Endesa, instal·lació inclosa des de només 989 euros i possibilitat de finançament. Instal·lacions Sebastián. Troba'ns a Santa Bàrbara o al 977-718725. Aquest estiu, el confort el tries tu.
2: La vida son moments y al Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i de fons el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
3: L'amor per la natura es demostra cuidant, regant i també reciclant. Ara Estil t'ho posem molt fàcil. Vine amb les teves piles o bateries usades a la teva botiga especialista Estil i les reciclem amb Ecopiles. I a més, t'emportes un regal segur. Recicla amb Estil i dona vida a la natura. T'esperem a
4: Primitivo Conesa, carretera antiga de Xerta sense número, Jesús, Tortosa. Telèfon 977 50 26 64. Visita'ns a primitivoconesa.com.
5: L'estiu a Tortosa sona a jazz.
6: Arriba la 33a edició de la Mostra de Jazz de Tortosa.
5: Artistes internacionals, concerts familiars, jam session, tecnojazz.
6: Més de 30

0: Concerts als restaurants participants i cuina cajuna amb producte local dins de les jornades Delta a Delta.
1: No t'ho perdis. Tasta, sent, viu el jazz.
0: Del 26 de juny a l'11 de juliol farem que la ciutat soni com mai.
1: Entrades i programació a jazztortosa.com. Imagina Ràdio, emissora oficial. Imagina Ràdio.

0: Són les 8.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. El sector turístic de la demarcació de Tarragona espera un bon estiu similar al de l'any passat. Les previsions són optimistes i els empresaris esperen tenir un volum de visitants similar al del 2025, que ja es va considerar molt bo. La presidenta de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona, Berta Cabré, s'ha mostrat optimista perquè les reserves que ja tenen tancades són equiparables a les de l'any passat i també ha valorat que l'avançament de l'operativa de l'aeroport de Reus ha fet que durant la primavera hagin arribat més visitants que en anys anteriors, especialment del Regne Unit i Irlanda, però també d'Alemanya i de diverses zones de França. L'Ametlla de Mar descongestiona el centre amb un nou aparcament dissuasiu amb 166 places gratuïtes a l'avinguda Parc de Cala. Amb una inversió de 264.000 euros, finançada pels fons europeus Next Generation, el nou espai, situat a l'entrada del municipi, incorpora places per autocaravanes, persones amb mobilitat reduïda i vehicles elèctrics, així com enllumenat, càmeres de seguretat i un nou accés per a vianants al nucli urbà. I en agenda, Benifallet celebrarà la quarta edició d'Univers este divendres i dissabte 3 i 4 de juliol. Enguany, el festival homenatge a quatre figures destacades de la cultura i el pensament: el poeta i professor tortosí Manuel Pérez Bonfill, la poeta osonenca Anna Dodas, l'escriptor mallorquí Blai Bonet i el filòsof i poeta andalusí Abu Barca el Tortosí. La programació inclou recitals, concerts, presentacions literàries, exposicions i activitats familiars, i un dels moments destacats serà el lliurament dels premis dels segons Jocs Florals de l'Ebre, així com la presentació del llibre que recull les obres participants de la primera edició del certamen. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè i les temperatures han continuat a l'alça. De cara a demà dijous tindrem un cel serè durant tot el dia arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran semblants. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
3: La vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
4: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea Tous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
3: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
4: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
3: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
1: Imagina Ràdio.

0: d'ahir i d'avui.
1: I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu, passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte, right now.
2: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller. A Vinaròs i Tortosa.
3: Quina olor més bona!
4: Així dona gust estar a casa, tots junts.
5: Hi ha cases que simplement s'habiten i d'altres que et fan sentir part d'alguna cosa més. A Més que Arquitectura, creem espais pensats per compartir. Oberts, lluminosos i plens de vida. Perquè una llar no és només on vius, és on t'hi sents bé. En família. Més que Arquitectura, Avinguda Cristòfol Colom 10, Tortosa, o a mésquearquitectura.com.
6: Atenció, Tortosa! El gran Fofito i Mònica Aragón arriben amb el seu espectacle Viva el Circo! Trapecistes, pallassos, làsers del futur i com a convidades especials, les guerreres K-pop! Del 25 de juny al 5 de juliol sota la nostra gran carpa climatitzada instal·lada al costat del pavelló firal de Remolins. Entrades a vivaelcirco.com
7: i a tuktuk.cat.
8: Dissabte 18 de juliol a Masdenverge, Nit de l'humor. Miqui de Cai, el comediant gavità, torna a Masdenverge. Aquest any, acompanyat pel mític Xavier del Tell. Espectacle ple de riures i bon rotllo amb servei de bar per refrescar-te. Recorda, dissabte 18 de juliol, a partir de les 10:30 de la nit, al pavelló poliesportiu de Masdenverge, Nit de l'humor amb Miqui de Cai i Xavier del Tell. Entrades a ebretiquet.cat.
0: Imagina Ràdio.
9: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona nit. El sector turístic de la demarcació de Tarragona espera un bon estiu similar al de l'any passat. Les previsions són optimistes i els empresaris esperen tenir un volum de visitants similar al del 2025, que ja es va considerar molt bo. La presidenta de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona, Berta Cabré, s'ha mostrat optimista perquè les reserves que ja tenen tancades són equiparables a les de l'any passat i també ha valorat que l'avançament de l'operativa de l'aeroport de Reus ha fet que durant la primavera hagin arribat més visitants que en anys anteriors, especialment del Regne Unit i Irlanda, però també d'Alemanya i de diverses zones de França. L'Ametlla de Mar descongestiona el centre amb un nou aparcament dissuasiu amb 166 places gratuïtes a l'avinguda Parc de Cala. Amb una inversió de 264.000 euros, finançada pels fons europeus Next Generation, el nou espai, situat a l'entrada del municipi, incorpora places per autocaravanes, persones amb mobilitat reduïda i vehicles elèctrics, així com enllumenat, càmeres de seguretat i un nou accés per a vianants al nucli urbà. I en agenda, Benifallet celebrarà la quarta edició d'Univers este divendres i dissabte 3 i 4 de juliol. Enguany, el festival homenatge a quatre figures destacades de la cultura i el pensament: el poeta i professor tortosí Manuel Pérez Bonfill, la poeta osonenca Anna Dodas, l'escriptor mallorquí Blai Bonet i el filòsof i poeta andalusí Abu Barca el Tortosí. La programació inclou recitals, concerts, presentacions literàries, exposicions i activitats familiars, i un dels moments destacats serà el lliurament dels premis dels segons Jocs Florals de l'Ebre, així com la presentació del llibre que recull les obres participants de la primera edició del certamen. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè i les temperatures han continuat a l'alça. De cara a demà dijous tindrem un cel serè durant tot el dia arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran semblants. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
1: Imagina Radio.

0: Radio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Són les 10. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona nit. El sector turístic de la demarcació de Tarragona espera un bon estiu similar al de l'any passat. Les previsions són optimistes i els empresaris esperen tenir un volum de visitants similar al del 2025, que ja es va considerar molt bo. La presidenta de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona, Berta Cabré, s'ha mostrat optimista perquè les reserves que ja tenen tancades són equiparables a les de l'any passat i també ha valorat que l'avançament de l'operativa de l'aeroport de Reus ha fet que durant la primavera hagin arribat més visitants que en anys anteriors, especialment del Regne Unit i Irlanda, però també d'Alemanya i de diverses zones de França. L'Ametlla de Mar descongestiona el centre amb un nou aparcament dissuasiu amb 166 places gratuïtes a l'avinguda Parc de Cala. Amb una inversió de 264.000 euros, finançada pels fons europeus Next Generation, el nou espai, situat a l'entrada del municipi, incorpora places per autocaravanes, persones amb mobilitat reduïda i vehicles elèctrics, així com enllumenat, càmeres de seguretat i un nou accés per a vianants al nucli urbà. I en agenda, Benifallet celebrarà la quarta edició d'Univers este divendres i dissabte 3 i 4 de juliol. Enguany, el festival homenatge a quatre figures destacades de la cultura i el pensament: el poeta i professor tortosí Manuel Pérez Bonfill, la poeta osonenca Anna Dodas, l'escriptor mallorquí Blai Bonet i el filòsof i poeta andalusí Abu Barc el Tortosí. La programació inclou recitals, concerts, presentacions literàries, exposicions i activitats familiars, i un dels moments destacats serà el lliurament dels premis dels segons Jocs Florals de l'Ebre, així com la presentació del llibre que recull les obres participants de la primera edició del certamen. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè i les temperatures han continuat a l'alça. De cara a demà dijous tindrem un cel serè durant tot el dia arreu de les Terres de l'Ebre. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran semblants. I fins aquí les notícies del dia. Per a més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació i més notícies. Molt bona nit!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: eso.
1: D'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
2: La millor música
1: per sentir

0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

0: Imagina Radio.
1: Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino adormit rere d'un menhir. Poc en crec la realitat, falta honestedat, estic en captivitat, dissociant la veritat. Però tu també...

perseguint la nit buscant la teva intimitat. Puresa eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe. Deixa't donar la nota,

0: Radio.
1: Es una perla, nadie se fía. Es una perla, una de mucho cuidado.
0: Els números 1, d'avui i d'ahir. Imagina Radio.
2: La millor música
0: per sentir-se bé.
1: Imagina.

0: Because I gotta have faith.
1: Imagina Radio.